al coll de senyoreta se li va la tristor. Al coll de senyoreta se li va